Aquests són els nostres consells. Abono per plantes. Si teniu un aquari o una peixera, no tireu aigua quan la canvieu. És un abono molt bo, natural i nutritiu per les plantes.

coneguem les nostres dites i refranys. El foc de casa no crema. Vol dir que les coses del nostre maneig quotidià no els donem valor o importància.

Som l'operativo, recomanda tocar que escolteu Ràdio Murta, la ràdio de la bona música i de la bona companyia, amb Manu Blanco.

0: son Vial de Sindiotería.
1: Soy Final de Sonserra.
2: Soc en Blai de Caladón.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Reciclar les flors. Si voleu guardar qualque flor natural, heu de recordar que per conservar-la durant més temps l'heu d'aixugar sense que perdi el seu color. Per això, teniu-lo boca avall dues o tres setmanes a un lloc on no li pegui el llum del sol i poseu-li laca una vegada en el dia per completar tot el procés.

0: Hola, Manu Blanco, som en Jaume Sureda. T'ho vull donar les gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per nostres oients i per tot el mallorquinisme que mos escolta des de qualsevol lloc de la illa i de les illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una passada molt forta i molt bona feina. Gràcies, guapo.
1: Camiseta del Bologna, siete días de siete. Pocos pases, mucho drip, cuántos cristales rotos.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té feines, que les faci. Se diu contra aquells que sempre manen fer a altres les coses que podrien o haurien de fer ells.

Hola, hola, sóc en Charlie Taylor i envio una forta ferrada i molt d'ànims a tota la gent que estàu escoltant Ràdio Murta.

0: Muchísimas gracias.
1: Son Isa de Palma.
2: Me llamo Isabel y llamo del Arenal.
3: Som en Jaume de Quiubert.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Un jardí sense caragols. Si no voleu que un excés de caragols faci malbé el vostre jardí, tireu per davant les plantes les cendres que quedin de la foguenya. Resulta increïble.

0: balla tot sol Ferriol.
1: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.

0: son de María, son de Porreres.
1: Som en Jaume de Sant Jordi.
0: Són de Maria Vida de Sant Llorenç.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Tassons que se trenquen. Segur que més d'una vegada, quan heu posat aigua a un líquid molt calent dins un tassó de vidre, se vos ha romput. Perquè això no torni a passar, poseu una cuareta dins el tassó, abans de posar el líquid, i si a més poseu el tassó damunt un pedaç humit, molt millor.

coneguem les nostres dites i refranys. No facis i no diran. Se diu d'aquells que es queixen que la gent parla malament d'ells, però no se preocupen de llevar les ocasions de murmurar.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Oli d'oliva contra les males olors. Una manera de lluitar contra les males olors de les tuberies de rentador consisteix en tirar pel forat del mateix rentador un poc d'oli d'oliva.

planeta és una estrella que mos ensenya el bon camí. La coneixen per tota l'illa.

La publicitat és necessari per donar-se a conèixer i per vendre els seus productes. Ràdio Murta el pot ajudar. Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21. Que idea, que idea, que idea.

Coneguem les nostres dites i refranys. Som al ball i hem de ballar. En estar enmig de les dificultats és necessari vèncer-les.

Aquesta vida no sé quantitat de mig que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: ¿Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
1: Repetimos Galicia, tierra de sabores. Prueba lo mejor de Galicia y el norte de Portugal en un solo viaje. Vamos a Padrón, cuna del apóstol, y a Combarro para sentir la tradición. Cruzamos a Portugal para recorrer Bayona y subir a Santa Tecla con esas vistas brutales al Atlántico. Y ahí mismo disfrutaremos de una excelente mariscada incluida. Subiremos a un catamarán por la ría de Arousa y allí mismo tendremos degustación de mejillones frescos con vino directo del mar a tu mesa. Y como broche final, tendrás tiempo libre en Valença Domiño para compras, para llevarte un recuerdo o ese capricho que llevas buscando. Apúntate a Galicia con OK Travel. Contacto Jacqueline 664-203-674.
2: Club de Escuela en Rabasa Ses Torres, para gente de 18 años en adelante y menores acompañados. Baile de bot, baile de salón, baile en línea, sevillanas, gimnasia, corte y confección. Miércoles y viernes a partir de las 16 horas, bingo. Y cada sábado a las 20 horas, cena de pamboli y baile, hasta las 23:45 horas. Info y reservas al 629-312-564, en calle Francesc Frontera 19. Club de Escoide en Rabasa, Ses Torres.
3: Bon dia, mano. Som la Maria de Petra. Te crec. A veure si per demà vols esperar una cançó del Fari. Sé que te vagi bé, tu. Jo no me'n recordo de cap, però m'agradaria molt anar a los llibres que fa estona que no ho he sentit. T'ho he de dir que era el meu amo. Era un artista de Menorca. Han anat i de Sant Oliva. Han a Coloma. Han a Miquel de Portichol. Anem a Tomà Navarro, anem a Lluïra de Manacó, anem a Maria Antònia de Falanich, anem a Magdalena de Campos, i anem a Maria Antònia de Llumajor, i anem a Joana de Campos, i anem a Joana i anem a Pep, tots dos. Fa molt temps que no els he sentit, i per la via seva les diré que jo... que el meu home s'ha mort i que no he tingut el telèfon per enviar el rodi. I a tot. Llavors també heu de dir que no hi vull dir que... I això hi ha de dir que la seva parella han deixat de Sant Serra, en la cita de Sant Serra. Han deixat de Sant Ferriol en Eulàlia, Sant Ferriol. I tots els que criden a Ràdio Amunt, que no les conec, però els envio una altra vegada. I a tu, en els nens, la teva dona, i a ta mare, i el teu tia Jaime, a tots. I a la Belciana de Petra, en el Francis Comunà, i la teva dona. En el Martí Caramella, i la teva dona. En el Francisca, la teva filla, en el Caramella. En la Càtia del Casino, i en Joan, en el teu home. I a tots els que criden a Ràdio Amunt. En Abel, en Margal del Brollador, i en Carles, i en Nen, en Abel, en Apoloni, i en Bernat del Brollador, també, en Maria Mercant, en Catalí, en Magdalena de Sant Guineu, en Miquel Cotó i la seva dona, en Pedro Marquet i en Bàrbara, de tots els que criden a Ràdio Murta, i en Francisca Tenjona i en el seu home, en Antoni, i en Maria Antònia de la Carnisseria, i en... i en Abel de Vinyet, que les faig en el seu pare. I en Maria Frereta i la seva filla, en Abel. I a tots, en el meu fill i en el meu home. A tots, en el meu nebot, en Martí, en la Margalida, en el seu fill Martí i en Antoni, en el seu fill. I en el seu net, a tots, en Abel i en Biel, i en les filles i les nines, també a totes. A totes, i en Juan Amari, la filla del meu home, també. A tots. I anem a veure un especial. És el primer de tots que ho dic. I que estic a fins a ballar bones. Té molta pena jo per tu, home, no ho veu. No ho veu, no ho veu, no ho veu, no ho veu. Mira, la Catalunya, si pot ser per demà, una cançó dels Faris, que t'agradi de tu, i una de Manolo Escobar, que t'agradi de tu també. Si pot ser, per demà si pot ser tant. Per la meva filla Maria Antònia també, i anem a la meva neta. I a tots, jo l'he escrit a tots. I anem a tota la Joan Guineu i a la Catalina, no hi parlava. I a tots els xiquis de la ràdio Murta, tant si... I la Florentina de Petra, que m'hi parlava també. I el seu fill Pere, també, a tots. Fins una altra. Mano.

Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Based Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Based Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Els estius, ses berenades, ses excursions...
1: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tota una vida compartint moments.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talvides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Talvides, sembrant futur des de 1910.
3: Hola, sóc la Cate de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó de Juan Am Vidal. La cançó que voldria escoltar és el 9-7.

0: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
1: Andratx ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andratx. T'hi esperam.
2: Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu. Tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu. Obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
3: Hola, Ràdio Murta. Som Antoni Campomar de Pollença. I m'agradaria escoltar una cançó d'en Alejandro Fernández, Que bonita és la vida. I dedica-la a tota la meva família, que l'estim molt. I a tots vosaltres també. Adéu, gràcies.

0: qué bonita la vida.
1: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Smith-Jorgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
2: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
3: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900-535-961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.
4: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicente, la Ràdio Morta. Són el Lluís. Mira, m'agradaria escoltar dos tisonates de Lorenzo Santamaría. Sí, Lorenzo Santamaría no el dic mai, els nostres mallorquins, a les anomenar més. Bueno, entonces, pues mira, en Coloma de Sant Oliva, per començar, perquè ja sempre me'n vull, i en Toni de Lloret. Després, en Tomeu Barceló, Tomàs Navarro, senyor Tomàs Navarro, després en senyor Gorina, senyor Germana, la Maria de Petra, la Maria Madalena de Santanyí, la senyora Conilla Balassi, la bona Carmen i la Carmen de Sant Serra i un besito, i després per Nàtia de Sant Oliva i la Francisca de Menorca, i després per Esquenal 4 i Esquenal de Vespre de Morta, de senyor romàntic, ara m'ha recordat el nom. Bueno, està l'Isman, sí, està l'Isman. I nada més, Manu, moltes gràcies. La passes quan vulguis, a poc a poc m'estic molt contenta, perquè almenys m'entretenim ara de matí, tot el dia m'entretenguis a ràdio. Moltes gràcies, Manu, i un besito pels fills, i un besito per la mamà i per tots. Vale, moltes gràcies, Manu. Adiós.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: Aquest juliol vine a viure les festes de Sa Coma. Música, dimonis, batucades, rebel·les i sa popular nit multicultural ompliran els carrers de festa. A més, si ets artista i vius a Mallorca, participa a la quarta edició de Sa Nit de l'Art al Carrer i mostra el teu talent. Informa't a la web de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà i tens fins al 30 de juny. No t'ho perdis, t'esperam.
2: OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda

0: 174.
1: Hola, Manu. Buen día. Son Margalides de Campanar. Y me agradaría sentir el disco Tení Florit, Pandemia, Ugat. Ugat, no estic segura que ho siga, però no ho record bé. I em dedicaria a Ana Maria de Tollevic, a Ana Maria de Palma, a Ana Maria de Petra, a en Jaume i en Antònia, Barceló de Sabarral de Campos, a Ana Fina i a Nati de Son Oliva. I moltes gràcies, Manu, per aquests programes tan preciosos que fas. Gràcies. Adéu.

Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres, a Ràdio Murta, la vostra música, a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música, heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar, també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem preparar.

0: una Bàrbara Riera de Petra.
1: Soy Benita de Parma.
2: Soy Antonio de Santa María.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que el 26 de desembre de 1843 a la catedral de Palma se va jurar fidelitat a la reina Isabel II?

Hola, som el cantautor menorquí Pep Marquès i avui saludant el meu amic i company en Mano Blanco. Pujau volums, que so, es Ràdio Murta. Mano Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic. Salut, amic, salut!

coneguem les nostres dites i refranys. El donat sempre és ca. Significa que les coses que se regalen solen ser dolentes.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones Full Arch, el doctor Estanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: Viniconello. La montaña es troba en el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniconello. Relax, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: gracias a mamá.
1: Soy María Antonia, de Port de Colón.
2: Soy María de Santa Margalida.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí fet

Som-me del Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta, on la música sempre és una meravella. Visca Ràdio Murta!

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.
2: Disfruta de navegar con Cruceros Aída del 26 de noviembre al 3 de diciembre por el Mediterráneo. Del 3 al 12 de diciembre, Canarias. Del 20 al 27 de diciembre, Navidades por el Mediterráneo. Desde 735 euros. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. Una sauna al aire libre, tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971 28 46 98 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma, ponemos sombra donde más la necesitas.

Aquests són els nostres consells. Tapisseria d'escotxo. A vegades apareixen taques difícils de llevar a la tapisseria d'escotxo. Per fer la neta, utilitzeu una mescla de suc de llimona amb sal i unes gotes d'amoniac. Després d'un minut, passeu un raspall.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

coneguem les nostres dites i refranys. Fent i desfent es fa l'aprenent.

0: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Hola, amigo. Soy Leo Rubio. Y me alegra mucho saber que en Radio Murta también suenan mis canciones. Un abrazo grande para Manu Blanco, todo el equipo y más grande aún para todos sus oyentes. Gracias y hasta siempre.

0: Son de Concha, de La Palma.
1: Soy Mildra de Palma Nova.
2: Som de base de Petre.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly. Tot una vida, compartim moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Coneguem els nostres dites i refranys. No hi ha fira sense garbes. Se diu perquè a Mallorca les primeres fires són dins el maig, quan ja seguen ordis.

0: Ignasi del Duero.
1: Anna Encarna, des de Serenal.
2: Som de Joana Maria i estic intervenint igual i Sencelles.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí fet

0: Lo primer que vull fer, amb el vostre permís, vull donar el condol a la família de la meva amiga Malena, Malen Coll, qui aquest dissabte mos va deixar a l'edat de 64 anys, de part de tots els seus amics i per l'Associació de Músics Veterans. A tots una ferrada forta i per la seva família, per la mareta de 90 anys, els seus fills, el seu home, els seus germans, que mos varen veure dissabte en el cementeri, una ferrada forta. A la meva estimada Maria Senoguera, en Rafa Calle i companyia. Grans amics. Jo li deia morenassa a na Malena, Malen Coll, el Celsia, que volíem pregar molt d'anys per ella, diuen. I donar les gràcies a tothom que va venir a la gran trobada de Ràdio Murta, aquesta trobada que a na Malena li feia tanta il·lusió per venir. Només demanaven els metges de l'hospital que la deixassin sortir, però el mateix dia, quines coses que té sa vida. Molt bé, vos saluda aquest agraït amic Manu Blanco, tots els amics que vareu participar a la gran troba de Ràdio Murta d'aquest dissabte, vin i comprat, que ho varen passar de lo millor de lo millor. I que bé que varen menjar. És que ni una mínima queixa, ni un petit però, res. Jo, pues, ja me direu, més content amb aquest aspecte impossible. No és així? Sí, sí, lo más feliz dentro de lo que cabe, con las circunstancias que os he comentado, claro que sí. Així que moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes gràcies a tothom. Patrocinadors, col·laboradors, a tots els oients, a tots, moltes, moltes gràcies. Aquí a la vostra disposició, aquest servidor, Manu Blanco, el locutor de Ràdio Murta, a la 88.4. Anem amb la primera cridada. Bones tardes, hola.
1: Hola, Manu, bones tardes.
0: Amb qui xerram?
1: Bueno, jo sé que ja no puc venir amb la creu, dissabte.
0: No te preocupis, tu diràs.
1: Vale, vale. Pues volia Madre de Pecos.
0: I a qui la dediquem?
1: Li dic a la teva mareta, que l'he sentit avui de matí, que és un encant de senyora, la meva,
0: sí?
1: I els meus germans, que també eren mamàs, i, vamos, i tot Ràdio Murta, i tu també, teu fions.
0: D'acord, i d'ara mateix la posam. Moltes gràcies, bones tardes. Déu, Déu, Déu, Déu, Déu. Varen dur jo que no sé quantes coques bambes des Forn de la Creu del Gaida del meu amic Joan Fullana.
2: Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu, tasteu també la nostra boníssima coquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
3: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
4: Un saludo a todos los oyentes de Radio Murta. Soy Javier de Pecos. Que ojalá muy pronto esté por allí y nos podamos ver. Adiós.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Martí Serra i Transports Maraneu també hi eren d'una manera o l'altra a la trobada de Ràdio Murta d'aquí passat dissabte. Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Amb en Miquel de Rafal.
1: Què hem d'escoltar, Miquel?
2: Pues mira, un temazo d'en Jason Nevins, featuring Randy MC i Like That.
1: I a qui dediquem?
2: Mira, que ens hem de tots vosaltres, a tothom que m'escolta, a la Maria de Petra, a la Inés de les Basses Columnes, a la Natalia Sant Oliva, i moltes gràcies per tot, Manu, com sempre, i bones tardes per tothom.
1: Gràcies, bones tardes. Adéu.
2: A tu sempre. Gràcies, adéu, adéu.
1: Ara que ve l'estiu és fantàstic per anar a Rancho Bonanza.
3: Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta, excede 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que revioles sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApp 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonísimo!
4: Hola, soy Paco Pil. Así suenan los 90 en Radio Murta 104.2.

0: Hola, soy Tamara y quiero mandar un saludo y un beso enorme a mi amigo Manu Blanco y sobre todo a los oyentes de Radio Murta. Un beso.
1: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Smitjordgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
2: ¿Buscas las auténticas abarcas menorquinas? Descubre Mibo, tradición, comodidad y diseño hechos en Menorca. Visítanos en nuestra fábrica tienda de Smitjordgran o en nuestras tiendas de Ciutadella, Esmercadal, Fornells y Dos en Mahón, en Ses Moreres y Hannover. Vive el auténtico espíritu mediterráneo con Abarcas Mibo. Más información y compra online en abarcasmenorquinas.com.
3: Així és que el set oficial de la passada trobada a Ràdio Murta, jo duia unes barques menorquines Mibo blanques, anava tot vestit de blanc en la roda que es fa bau, que una passada Mibo. Hannover no és Alemanya, és a Mahó, allà trobau Mibo, també a Moreres de Mahó, a Fornells, també trobau Mibo en Esmercadal, a ses voltes de Ciutadella, i a sa fàbrica i tenda, que és en Esmitjordgran, a Menorca. Tendes Mibo, Mibo, a Barca de Menorca. Anem amb una altra cridada. Bones tardes. Hola, bones tardes. Bones tardes, amb qui xerram?
4: Anna Maria.
3: D'on telefona, Maria?
4: De Manacor.
3: I què li agradaria escoltar a Maria de Manacor?
4: M'agradaria una cançó dels Beatles i m'agradaria dedicar-la a en Lluís, que hi va fer festa i li enviam el molt d'anys, de part de Nofre i d'en Maria.
3: Molt bé, qualsevol cançó dels Beatles?
4: Sí, una que sigui alegre.
3: D'acord, i d'ara mateix la posam.
4: Perfecte, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies, bones tardes.
4: Bones tardes, adeu.
3: Aprofita també per donar els molts d'anys en Lluís de Can Manolo, a Cala Ratjada.
5: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: 74. I d'ací, a Marroquen, Jackie Astudillo de
1: OK Travel. Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Anna Maria de Petra.
1: Què hem d'escoltar?
2: Un popurri de Manolo Escobar.
1: A qui dediquem?
2: A el meu home, en especial, a tu i a tota la teva família.
1: Molt bé, Ida, gràcies.
2: I a tots els meus fills, i a tots.
1: D'acord, i d'ara mateix la posam. Bones tardes.
2: Bones tardes.
0: Sí, sí, és que lo bueno si breve, dos veces bueno. Me diuen que comenti a qualcú, però bueno. Lo que hem de fer aquest estiu és veure molta d'aigueta, no un glob, eh? Por lo menos tres globs.
3: Descubre Tres Globs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Tres Globs.

0: De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bon Agent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: ¿Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
2: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-650304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
3: Cada vez que te cepillas encuentras pelos en la almohada o en la ducha, es el momento de tomar el control. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la caída, los picores y la falta de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
0: Tenim un especial fantàstic a continuació, quan disfrutarem de fins que arribi el mestre Vicente Clavijo, que va ser homenatjat a la trobada de Ràdio Murta aquest passat dissabte. Li va fer entrega per part d'Atracciones Tano amb Vicenç Ferrer, fundador de Ràdio Murta. I tindrem un especial fabulós a continuació. Demà tindrem en directe en Álvaro Urquijo, el meu amic de Los Secretos, que fa 64 anys. Avui tindrem la bona música en Salomé, que en fa 87. En Lionel Richie, 77. En Jaime Urrutia, 67. Bueno, tot 777, no. En Álvaro Urquijo, 64. Molt bé, i aquesta actriu fantàstica, preciosa, i que va estar aquí en Spark Beat no fa molt, na Nicole Kidman, australiana, en fa 59, ja senyora, en fa 59. L'escoltam aquí amb aquella cançó que canta juntament amb els ex Take That, en Robbie Williams. Something Stupid, una cançó que va popularitzar en Frank Sinatra amb la seva filla Nancy. Nicole Kidman, gran actriu, 59. Algo estúpido, como por ejemplo decir que te quiero. Something stupid, like I love you.

0: Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llummajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som Mut Nou, t'hi esperam.
1: Així és, en el camí de la Torre de Llummajor hi ha el major camp de figueres del món. I si tenim una música fantàstica preparada a continuació... Pues Nicole Kidman fa 59 anys, un any més que Nicole Kidman fa ella. Na Leticia Sabater en fa 60, la salchipapa.
2: ¿Aló?
3: Hey DJ, ¿tú sabes lo que es la salchipapa? Es el baile del verano, brother, con la Leti. Tiki-taka, tiki-taka.
4: Papacito, vamos a...

Hola, bon dia. Som en Joan Toni, el cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, en especialment, per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

Bon dia, som Antoni Pereira Fons, d'aquí de Mallorca, de Manacor, i vos voldria desitjar a tots els agents i amics de Ràdio Murta molta salut i bona música, que sempre és bona i va bé pel cos i per l'ànima. Una ferrada, una abraçada a tots i salut i alegria.

0: bon dia. Som Antoni Pereira Fons, d'aquí de Mallorca, de Manacor, i vos voldria desitjar a tots els agents i amics de Ràdio Murta molta salut i bona música, que sempre és bona i va bé pels cos i pels ànima. Una ferrada, una abraçada a tots i salut i alegria.
1: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
1: Si no te anuncias, nadie sabrá que existes. Bueno, tu madre sí, pero el resto no. Anúnciate en Canal 4 Radio y haz que tu negocio suene fuerte. Llámanos al 971 21 19 20.
2: Som aquí. Som la teva veu.

No, no em deixis mai. Cal que perdonem i cal que oblidem tot el que ha passat. El vent tot s'ho ha endut, ha estat un mal son, tot el temps perdut. Vés a saber com, sol ser que hem matat a cops de per què. Un petit alet de felicitat. Però no em deixis mai. Però no em deixis mai. Però no em deixis mai.

comprendràs la sort d'aquells dos amants que estimant-se tant van trobar la mort. Veuràs que és veritat allà d'un país on el rei viu trist perquè no ha estimat. I no em deixis mai, i no em deixis mai, i no em deixis mai, i no em deixis mai. Saps?

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Disfrute de navegar con Cruceros Aída del 26 de noviembre al 3 de diciembre por el Mediterráneo. Del 3 al 12 de diciembre, Canarias. Del 20 al 27 de diciembre, Navidades por el Mediterráneo. Desde 735 euros. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 des de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439-785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: might be glad you stayed.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
2: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Hola, amics de Ràdio Murta. Una salutació molt forta i molt efusiva per tots vosaltres. I a tu, Manu, una forta abraçada també. És una bona idea connectar-vos amb Ràdio Murta aquest estiu, perquè per passar la calor, segur que amb la música que ens posa el Manu, disfrutarem tots força. Santi dels Mustang per vosaltres, i si cau alguna cançó dels Mustang també, doncs moltíssim millor. Una abraçada molt forta i fins a sempre. Que disfruteu, bon estiu a tothom i adeu.

0: Companyeres de feina, d'un font de Bunyola.
1: Amb la Joana de Campos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

sense tu no és lo mateix cada dia. M'agrada molt pensar en tu. M'ho dit de tot, no penses en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i et soc un sort

som la Lorena Bonnin, guanyadora de Prodigios en la modalitat de cant. Vull enviar una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a Manu Blanc.

Aquests són els nostres consells. Bolsos de paia. Per fer los nets o allisar-los, poseu-los damunt una superfície llisa, aguantant els cantons amb agulles de cap blanc. Després els abanyeu amb una esponja amb aigua salada i un raig d'amoniac. Deixeu-los aixugar a sombra. Veureu com queden perfectes.

fa calor? Què tal si encetam una cindri? Què tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins? Fa calor. Què tal si nedam amb pilotes? Què tal si deixam que se parra davall els termòmetres a 20

coneguem les nostres dites i refranys. Es malalt a la cara porta es fanal. Vol dir que les persones malaltes no poden dissimular-ho perquè porten senyals a la cara.

0: Ni pa' qué.
1: Son el Tina de Barna.
2: Som en Tomàs de Portopí.
3: Soy Toni de la Figuera.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.
5: Ràdio Murta.

per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. A Ràdio Murta l'assessoram i aconsellam sense cap compromís. Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.